Ràdios Castell, l'emissora municipal més oriental del país. La teva ràdio.

Ràdio Es Castell, l'emissora municipal més oriental del país. La teva ràdio.

Salt peanuts.

Ràdios Castell. Centres.4 de sa freqüència modulada.

Ràdio Es Castell, l'emissora municipal més oriental del país. La teva ràdio.

Radios Castell. Centres.4 de sa freqüència modulada.

Radios Castell. Centres.4 de sa freqüència modulada.

Ràdio Es Castell, l'emissora municipal més oriental del país. La teva ràdio.

Salt peanuts.

Ràdio Es Castell, l'emissora municipal més oriental del país. La teva ràdio.

0: Y yo le digo que no, no, no, no.
1: Podría sacar un...

Ràdio Es Castell, l'emissora municipal més oriental del país. La teva ràdio.

Ràdio Es Castell, l'emissora municipal més oriental del país. La teva ràdio.

Ràdios Castell, Fem Poble. L'emissora municipal més oriental del país.

Molt bon dia, amics. Amb aquest popurri, medley, variant, el que li vulguin dir, de cançons de Juan Pardo, hem començat avui el nostre espai, des dimarts, en Nanini. El primer dimarts d'aquest mes, ja de juny, que en tindrà 5, perquè també acabarà el mes, dia 30, en dimarts. Tenim avui, dia 2, tindrem dia 9, dia 16, dia 23 i dia 30. Aquest mes que, bueno, hi ha ja tantes coses.

les més cansatam ja ses festes patronals. Sant Joan, tan esperat durant tot l'any, veurem, esperam que vagi tot molt bé. Hi haurà pues, el dia aquest d'esbé, també, que troc que és diumenge, dia 21. Si no vaig equivocada. Pot ser. Podem compartir dues horetes i mitges, si t'ha bé de gust. Amb els matins de Ràdio Es Castell, l'emissora municipal. La pots trobar en el 103.4 de freqüència modulada. Pots entrar dins la pàgina web de l'Ajuntament i pitjar Ràdio Es Castell per Ràdio Arden. Bueno, en fi, se m'ho pot sentir per tot els puestos que siguis, per en fora que siguis, eh? Bueno, i ja vaig baix, perquè aquí m'ho passa molt ràpid tot. Sí que una musiqueta i ja saben el que faig sempre, eh? Agafarem el diari Menorca, que està per aquí, sí, i us posarem un poquet al dia, van, que vos dic. A veces la vida, diu,

I com tenim costum, a principis de mes, pues anarem al Gigantes Refranero. Aquest mes de juny que indica, bueno, que comencen les festes patronals, però també ja, per nosaltres quasi que diríem que ja han començat, dia 21, bueno, pues, començarà l'estiu, eh? Direm adéu a la primavera. Ja pugen les temperatures, diuen en mitjan, però bueno, ja tenim pujadetes. Els dies són més llargs. Hi ha més claridat. Unes aus se'n anaran, unes altres tornaran.

I recuerdo per anar Rocío Jurado. 20 anys ja. No sé com passa el temps, ja. Ara és que ja m'agrada. M'haguessin dit 10, ara 20, me sembla desastrós. Chicuelina de verdad. 20 anys sense en Rocío Jurado, però no sense la seva música ni la seva veu. Li van posar aquest mote de la Más Grande, que diuen que ella no li agradava. No sé la Más Grande, però sé qui cantava millor, potser.

A tener en Rocío Jurado, aquí desde Radio Es Castell. Qualsevol de nosaltres, de qualsevol col·laborador, la tenim, i el que deim sempre, que no som orfis, que no hi ha ningú que el recordis, vull dir, no deixa de morir-se del tot. I ha deixat aquest, aquesta

tenim també horòscopo. I anarà llegint, ja saben, de 3 en 3, una musiqueta...

Alejandrito. Sans. N'han pas tres de res.

0: ja amb aquesta musiqueta obrirem a telèfon per si mos voleu saludar, voleu dedicar. Bon dia.
1: Bon dia, Didi.
0: Bon dia, com estàs? Ai, toco-te molt fort.
1: Estic tombada.
0: I no?
1: Estarilla, que molt de mal. A Cata Maria, a les 11 i 20.
0: Sí, eh? Qui vas, cada dia o cada dos dies?
1: No, els dimarts, els dijous i dissabte, tres dies.
0: Tres dies.
1: No pot ser, no.
0: Ah, claro, claro.
1: I que... ella està divaneta, ja sí, ara està divaneta.
0: Claro, ara se va acostumant.
1: A poc a poc, i sí. Claro.
0: I...
1: ara es van anar avui, no van anar, tinc com és que no comiri, perquè no té gana. I que, és que ella estava acostumbrada a comer metge, com magdalenes.
0: Sí.
1: I donen un bocadillo, que sigui blanc, i donen un bocadillo, i clar...
0: I és raro,
1: és
0: raro que donin bocadillo a tots, perquè... Elles...
1: Un bocadillo de pa en fi, saps? Perquet
0: sí, aquell, com, a, eh? Com a Viena, però bueno, clar...
1: Sí, és com una torta, saps?
0: Ja.
1: És com una torta llarga, ja.
0: Ja, ja.
1: I planet. I ella diu que cada dia se no come, o ell dice que no tira el bé, s'ha comido mitat, no vas?
0: Bueno, hi ha dies que
1: I
0: tampoc...
1: Ja l'he vist, ja hi ha dies que no tens gana.
0: No t'has tanta gana, i ara en sa calor també, ara
1: I
0: comença...
1: I ara apuntat, com ell menjava mandaveres, col·lacar i xocolati, més claret que xocolati.
0: Claro.
1: Ja, ella diu que li faria, que li faria, que ho apuntar, que li farà de sopa, perquè ell menjava una tafa grossa cada dia.
0: Sí, claro, és que anava a dir...
1: Però aquest canvi és molt canviat. Ara hi ha un llibur jo també.
0: Ja, claro, i
1: sí. Podria dir baix de dos paquets.
0: També mos hem d'imaginar que en tota la gent que hi ha no podien fer un, no poden fer un berenar per
1: no,
0: cada un especial.
1: No sé si li duen a ells, tot bocadillos i coses d'aquesta.
0: Clar, perquè tu imagines que un volgués galletes, l'altre pa, l'altre vol xocolata i l'altre vol, bueno, seria un desastre.
1: El que passa és això, que ara hi ha metgera, altres eren quatre només, que diria, hi ha 10, 7 o 8 per allà que és home.
0: Bueno.
1: Han posat metgera, allà a Cures del Castell.
0: Sí? Bueno, idò.
1: I un seu marit desplaça, i diu, jo no conozco del futbol, i d'on vives tu? Dice, Villa Carlos.
0: Jo
1: vivo a la calle bien a vista,
0: jo tenia,
1: pues cerca de mi casa.
0: Jo tenc una filla, bé, una filla de cosina, que no sé si encara hi és, però hi he estat allà fent feina. El que encara no sé si encara hi és o s'ha baratat.
1: Ella es veu que s'ha casada i diu que l'he baratista.
0: No, aquesta no.
1: Tu eres joveneta.
0: Sí, sí.
1: Serà que deu tenir jove. Claro. M'ha fet una hora i vinc cap aquí.
0: Bueno, però bueno, ja mos veig, ja te veu.
1: Sí, clar, ell no la veu, ell no hi veu.
0: No, però bueno, te sent i ja saps que ets allà.
1: Sí, passareu.
0: Claro.
1: Va bé, tot el que sentim m'ha agradat molt.
0: Moltes gràcies.
1: És com vols també ens ho sentit. Va bé, i un bon matí, i un segon a tothom.
0: Un beso, Juana, que vagi bé.
1: Adéu,
0: posa bona setmana. Adéu. Pues és una Juana Plaza. Bon dia.
2: Hola.
0: Hola, bon dia. Sabeu sí. D'en Amarga, Margarita.
2: Sí, perfecte.
0: Margarita.
2: En combate, no hi ha manera d'agafar te...
0: Com és això? A perds la pràctica. Ara ja no, ho veig.
2: I a vegades dic, saps què?
0: Que es faig a punyeta.
2: Tampoc fa el mateix. Que es faig a punyeta.
0: Sí, senyor. Claro que sí.
2: Ai. O si està línia, el número, la línia és ocupada.
0: Ocupada, oh.
2: Ocupada. I dic, a fer punyeta.
0: N'hi ha que som, que ho saben fer molt bé, Marga, eh?
2: Sí,
0: saben.
2: Sempre digui igual. La tia Tiba i la Juana Plaza...
0: Elles saben.
2: Jo no sé com ho fan.
0: Sí.
2: Perquè jo marc i me poso la línia ocupada i encara no he penjat, i sent...
0: Sí, sí, sí. Pues jo igual, eh? Jo també me passa, eh, Marga? No te pensis que... Tenen sa manera. Jo amb es fitxo no, eh? Amb es fitxo no puc agafar. Té que ser amb el mòbil encara, però amb es fitxo no. Es fitxo d'aquí que agafa un primer marc i després té que agafar línia. I això ja és massa cosa. Ja n'hi ha una altra, més viva.
2: No, perquè amb el pitjor m'anava molt bé.
0: Ho veus?
2: Jo marcava i quan penjava, pitjava una tecla.
0: Ah, mira, això jo això no ho feia.
2: Ja. I ja agafava.
0: Que veus?
2: Sí, que bé.
0: Ui, que contes, que contes. Tu mira, jo, pues mira, sempre un poquet igual, sa rutina, i mira, i no me queix, quan t'estem bé, ja estic contenta. Què és el que vull? Que no es ve?
2: Bé, tothom està bé.
0: Ara, quan un està bé, o els seus estan bé... Pues ja no sé, tens una cosa, ja una tranquil·litat que no és igual quan pues bueno, però com que les coses van com van, de vegades van molt bé i de vegades no hi van tant, però esto és la vida, Marga.
2: No, jo sempre ho dic, que nosaltres sí que... ara som un joc de cartes.
0: Sí.
2: Perquè si se que no té 80, té 90, si que no té 90, té 70 i pico, ja me diràs.
0: Sí.
2: Jo vull tot al fons, però dimarts si ve, qui sap on seré.
0: Ah, això no ho sabem ningú, Marga. Això és una cosa que no se sap, perquè no el respecta de vegades ni edats ni reses, eh? Vull dir que...
2: Això ho dic.
0: Han de viure el momento.
2: Bé, jo això ho tinc clar, eh?
0: Sí. Que...
2: No, per demà ni per més que ve.
0: Ah, no.
2: Visques dia a dia.
0: A dia, sí senyor. No, no, no planejar coses. Ah, exacte. Ni planejar, ni... No ho sé. I ja això ho pensam quan tenim unes edats també, quan ja una normal, perquè quan un és jovenet o jove no hi ha de pensar en això, però ja quan un va fent edat ja penses, bueno, vinga, això m'ho pos. No me guardes vestit aquest per diumenge, si me fa ganes posar mel, me'l poses dilluns, és igual. Perquè això...
2: joves, ara quan tenia 20 anys jo no tenia mal al món, ni mal de cames,
0: no,
2: ni mal de...
0: No.
2: I en canvi ara pues, avui te fa mal aquí, demà te fa mal allà.
0: Mira, i això és així,
2: és que jo em vies mal a fer punyetes,
0: això mateix,
2: i procuro no m'ijec amb el mal,
0: no ja,
2: I pelante, com l'alicante, que diuen.
0: Sí, perquè hi ha coses que ningú te pot fer res, és amarga, hi ha coses que penses, això és això, i no me poden fer res, perquè me tinc que estar queixant tot el temps. Si no me poden fer res, eh?
2: Mira, jo tinc una amiga, i sempre se queixa.
0: Ai, Jus.
2: Oh, Jus, quan puc fer, puc que jo, això... I jo li dic, i quina edat tenies?
0: Ara.
2: I tu te pensava un poc en sa edat.
0: Exacte.
2: I pensa que tu estàs per tirar ja quasi. I has de fer el que pots.
0: Exacte.
2: Si ara no has tirat d'altra escala, no hi pugis.
0: No pugis, home, deixa'm. Què
2: tindrà?
0: M'ho n'ha d'adaptar.
2: Jo he tornat molt senyora.
0: I bé que has fet, ara ja tens edat de ser senyora i senyora, sí. I ja has fet prou feina, ja has fet prou coses.
2: I ara... Ui, i visc per jo.
0: Sí.
2: Has vist també, m'has d'entendre, però
0: claro.
2: M'acuja jo molt.
0: Sí.
2: Jo,
0: perquè tu... Tu també, si te cuides, saps que és una manera també de que els teus fills també estiguin més tranquils i també estiguin bé, que no el ve, perquè, clar, és molt diferent quan veus els teus, els avis o els que siguin, que estiguin bé, més o menys, perquè el que deia amb l'edat, hi ha gent de molta edat i estan, però millor que jove, eh? Que jo els veig a vegades, mira-te els quina animació, si ballar, si aquí, jo m'assembla que fan molt bé, molt.
2: I perquè tant.
0: Que no els veig, tenen aquella energia, aquella, mira aquella gimnàsia que fan que jo no faig, de dir, vinga, me'n vaig a ballar cada setmana i allò, bueno, ja t'adono.
2: Que jugui de bingo.
0: Exacte, Lídia.
2: Que
0: el cerquin, que faci el que vulgui.
2: Per què? Perquè no crec que...
0: Bon, mira, per el que sigui, per companyia, perquè et convidin a sopar. Sí, per contestar, ai, avui té mal aquí, avui té mal allà, però no, ja m'arrec, me pot ben mona i me pinten morros i me'n vaig divina de la muerte en el ball. I ja se'n van tots els mals.
2: Bé, però mira, si jo acerqués un... Sí. Jo dins de casa no ho picaria, no, eh? Ah. Que té bo i Déu per tot. Los ratos buenos.
0: Bueno.
2: I s'acaba que se la renti ell.
0: És que això ho fan molts, ja, també, Marga. Això.
2: És que doncs,
0: molt bé. Un
2: espatllat.
0: A lo millor diuen, pues mira, un anam a fer fin de setmana a un puesto, eh?
2: Sí, i ja està.
0: Viatge. Exacte, més se'n van de viatge junts, fan aquesta, i després, pues cada un té la seva vida, amb el que diu, perquè amb els seus fills, amb els seus nets, cada un té el seu, i després se troben, i ja està. I claro, sempre tenen records guapos. No tenen records. Del dia a dia.
2: Perquè em dic, obro que s'adona quan queda tot sol.
0: Sí,
2: perquè tenir una criada que li rentis la roba, que li faci menjar, que li faci... Ah, fer punyetes.
0: I jo crec que ells no... Mira, jo crec que un home tot sol no se sap... Vull dir, s'adona... La dona dona molt s'empenta de fer això, d'anar a fer allò, de fer allò. I ells, n'hi ha que no, n'hi ha de tot, eh? Hi ha de tot, però bueno. I necessiten aquella empenta, el millor. Eh? I la necessiten, o queden a casa seva allà així. I això és el que hi ha. Eh? I les dones són com, jo veig, perquè pues, diràs, mira, el millor perquè se moren més homes que donen, eh? Hi ha molta més viuda que viudo.
2: Eh? El meu fill m'ha de dir, no sé què feix.
0: Ja matau a tots. Però les dones m'ho sabem entretenir molta cosa, feim molta cosa, juntar amb les amigues o feim

0: mas gira, já desmontará.
1: Delta, minhas caminhões, é?
0: Bom, ah, só não saber, parga. Ai, bora. Acabaste que te digo. Sim.
1: Faz um passadelo. E já nos voltaram e desce do
0: nanho. Jo crec que el que volia era sortir per la tele. I va donar una excusa. Va dir, jo vull sortir. I jo diré això i ja està.
1: Sí, que ja passa, eh?
0: Clar, o perca de la seva quinta, ja no sé si em trobarà cap. Mesquina.
1: Acá ella, que havia celebrat els cumpleaños.
0: I diu, però jo...
1: I així se la mirava i res, perquè quan ella va dir que ja.
0: I tu fixa-t'hi, però molts que surten, i sobretot els homes, això me fa jo molta ràbia, quan ho veig, ells que veuen una, li duen una de la seva, més o menys, la seva edat, i diuen que no la volen, que la troben molt gran. Vai, vai. I tu? I tu, què? Eh? Perquè trobin una que li digui que me duen aquest home, eh? No me'l duguin, això. És que és molt lleig, les dones. Almenys ho pots dir d'una altra manera. Aquella persona no t'agrada físicament o el que sigui, de moment. Vale, això. Però que ells després ho diuen així ben clarament. Ah, no, jo la vull més jove, la volen 20 anys més jove. Bueno, on vas? Per dir-li, si m'ho moriu antes, no la demanis tan jove.
1: I què te penses que ell se defendria amb una dona més jove? Hauria d'anar a cercar les cartes de pastilles aquestes, encara no sé què es diu.
0: Sí, i després... Com ens ho deixam? Els senyors que mos escoltin, que no va per ells, no, eh? Van per els que és que surten per la tele. Per els que escolten Ràdios Castell, no. Els de Ràdios Castell tots són una monada.
1: Sí, Ràdios Castell...
0: Tots són una monada, però... A veure, cada cosa... Jo crec que ho fan a posta, Marga. Jo crec que cerquen així, que hi hagi polèmica, perquè hi hagi joc a la tele, saps què te vull dir? Perquè, si no... Però n'hi ha que són grossers i tot, eh? Que jo dic, bueno, escolta, eh? No ho sé.
1: Jo, si la vam comptar... Si és verd, no ho sé, perquè diu, si vols mentir...
0: Claro.
1: Allà dels ancianos de la carretera de Vassallo?
0: Sí.
1: Bueno, si a vegades baran per nom-ho.
0: Ah, bueno, jo t'anava a dir, quan hi ha un viu d'un, després... Ah, t'imagina't, un, i 30 viudes, ell pot triar després. Que el millor sé que ell pot triar, el millor sé que li agrada, que ella li diu, pues mira, cerca'm un altre, jo no faig de res ningú.
1: Esclar, de 4 dies veuries la seva esquiva.
0: Ai, ai, ai. Això un amic me va contar, bé, de sa mare fa molts anys, que és viuda, fa molts anys, però és una dona que s'aguanta molt bé i és una dona molt activa i que era aquí per allà. I diu que no m'ha vingut un senyor i li va dir, diu, jo venc, diu, per demanar-li permís per anar amb sa mare a ell. I diu, això? Diu, això no m'ha demanat cap permís, que li he demanat a ella? Diu, no, a ella no li he dit res. Diu, i això que m'ha dit? Ella diu, no li sembra res de res. I aquell va anar en el fi, va dir, m'agafaré un aliat. Jo crec que devia ser això. Diu jo, el que faig a ma mare me semblarà bé, però diu, però primer és ella que li he de dir. I deu com ho contava.
1: Es veu que aquest viuen els anys aquells,
0: sí,
1: que primer havien d'anar amb els pares, amb els sogres a demanar.
0: Clar,
1: sí. Jo l'únic que faria el son de cap seria trobar un vell babós que es mori en 4 dies milionari.
0: Bueno, milionari sí, però no porta que sigui babós. D'aquests ja delicadets.
1: Sí, però és que no vull que m'ho duri molt.
0: Ai, Déu meu, m'ho tancarà en l'emissora. Ai, Marga, un beso. M'ha rigut molt avui.

0: podran cridar. Saludarem a tots els que ens escolten. La Manolita aquí no la sent, toca sa patudeta.
1: Sí, l'enviarem un beso molt fort.
0: No ho sent. Najeto la sent i digue-li que a veure que no xiqui tan tard, que quan agafes telèfon sembla que acaba d'aixecar.
1: I aixeca, es col·loca un traje de bany i se'n deu anar a nedar i poc de deu poder escoltar ja.
0: Ella neda en sec.
1: En sec.
0: I la tia Tiva, i la Toni, i la Gertru, bueno, tots, i l'Andrés, que vaig dir per sentar jo.
1: Sí, va agafar el telèfon, li farem una ola d'aquestes, que fan?
0: Sí, perquè quan el gafa, toca l'agafar per vegades des de que se n'ha.
1: Res. No.
0: Ni Mercadal. I una abraçada molt forta per tu i la teva família, que espero que demà estigui bé.
1: Moltes gràcies. M'hi ha demanat en el metge, però bueno, per resultats d'uns anàlisis i bueno.
0: Va, bé de ser gent gran. Sí. Quan te fan una anàlisi, te fan una de sona. I quan te fan una de sona, i l'altre dia vaig dir, doctora, dic, ai, estoy más cansada de verte. Porque, jo em pegui, ella me diu, dentro de medio año, jo dic, ai, que no puede ser un poco... Diu, ¿y ahora que tenemos que regatear? ¿Más fácil?
1: Sí.
0: Diu, bueno, diu, ni tu ni yo, dentro de 8 meses.
1: T'ha donat una bona tregua, 8 mesos.
0: Sí, doncs, sí.
1: Que, no te queixi, així que passaràs tot l'estiu i més.
0: És que és un rotllo, perquè te van anar i se'n vas allà, tot va bé, ala i va. Això t'ho vull dir per telèfon.
1: Sí. Sí.
0: No perds de temps.
1: Sí, perquè, bueno...
0: Te vol veure.
1: Bueno, Marga, un besito, que passis una bona setmana,
0: Que me perdoni per haver allargat tant.
1: per les setmanes que no has pogut ratllar.
0: Ara. Molt bé, a sobre, que tinguin paciència, molta paciència.
1: Un beso, guapa. Adéu. Una Marga de Moc, que, bueno, pues han fet un trosset avui, que feia molts de dies que no hi no ratllava amb ella.
2: El verano es la felicidad, broncea tu piel a la orilla del mar.
1: Bon dia.
3: Hola, bon dia.
1: Bon dia, tia, bon dia. Com va?
3: Va bé.
1: I doncs, així, amb aquest diet, mos anima molt,
3: Hem de dir que va bé, perquè...
1: Sí, hem d'anar...
3: Ningú m'ho llevarà el que tenim,
1: no, tia, no. Tothom, qui no té un ai, té una ceba, però
3: sí,
1: té cosa.
3: Però tot bon, va bé.
1: Però bé,
3: sí,
1: mentre
3: sí.
1: Puguem navegar, sortir, i bueno,
3: un poc
1: passa
3: el
1: mateix. Fer un poquet de tot.
3: Un poc de tot, hem de triar un poc de tot.
1: Hem de triar, que si no, sí. Malament.
3: Molt bon matí, nenes.
1: Gràcies,
3: molt,
1: tia.
3: De bo que has llegit i...
1: Bon dia.
3: Que llegit dels temps, està guapo.
1: Ai, sí. És que no sé com és, que de cada vegada me passa. Jo, mira, el de na Rocío Jurado, dic, 20 anys. Pot ser 20 anys.
3: Sí, 20 anys, ja.
1: És molt... Que me sembla que no va tant, no sé.
3: Ai, passa molt de veres.
1: Molt de veres.
3: Molt, i no te dones compte i han passat 30 i 40 anys.
1: És que deim, bueno, però...
3: Volant, sí.
1: Sí, no me sembla, no sé, que m'havessin 10 anys, vale, però 20 me sembla que són molts i que... Però bueno...
3: Sí, no te dones compte i passen.
1: És així, sí. I bueno, que passin i que puguem dir-ho, comptar i que... que és el que toca.
3: Sobretot, poder-ho dir, i tant.
1: Que hem de fer?
3: No, el que fem.
1: Però no tenim que prendre les coses també amb més tranquil·litat, perquè jo no sé si sempre dic que duim una vida molt accelerada, me sembla.
3: No ho sé, però jo...
1: Antes me passava tot més a poc a poc.
3: Això t'anava a dir jo. Jo me sembla que, no ho sé, el dia t'abastava per fer més coses, ara no et dones compte, i vespre mateix i fosquet.
1: Ja.
3: No sé què fan i dic que no, diu, mira, trauré les plàstics ja perquè és hora que és. I jo dic, quina hora és? Diu, és a les 8:30, dic, què dius?
1: Sí, clar.
3: Te dones compte, ja, i són les 9, el vespre.
1: Sí. I les setmanes, allò me passen volant, jo antes...
3: La setmana volant.
1: Les setmanes, antes de trobar molt llarga, jo.
3: Però, el temps és el mateix, com és normal.
1: Com és normal, però, sí.
3: No te dones compte i torna a ser diumenge.
1: Diumenge.
3: O dilluns, d'aquí que vengui diumenge, dilluns, i no et dones compte, passat la setmana.
1: Sí, la setmana,
3: jo
1: tota la setmana, també potser tens cosetes a fer, mira, demà sol, dijous que sí, compres, bueno, és que tota la setmana, coseta.
3: Sí, però sí.
1: Ho passarem.
3: Molt de vera, sí.
1: Passarem.
3: Els copos bé, salut bé, buena.
1: Bé, tot molt bo, no mos podem queixar aquestes setmanes i que venguin, perquè a vegades no du res el diari. Ara sabeu que la tenen a fer feina, sé qui ho fa i els copos, perquè cada setmana n'hi ha. I ara ja res i Sant Joan, tia. Que jo ho he dit ja en el diari, ja les fotografies de lo que són la junta, que van a veure els pagesos, bueno, res.
3: Es ve, deu ser dia 21.
1: Es ve dia 21, sí que...
3: Ja el poden començar a preparar.
1: Ja el deuen tenir ullat, quin serà,
3: I rentau-lo, pobre animal.
1: I vinga, pobre animal, que el renten no sé ses vegades.
3: Clar, pensa allò per llevar-lo que duen a sa llana aquella.
1: Perquè el renten molt i després el dia aquell mesquí el que li fan passar. No vull dir res, perquè... No vull que aquest ciutadà s'ofengui, però l'animal deu passar. Que t'imagines les reunions de l'animal aquell que el duen així plegat tantes hores?
3: Idò, sí.
1: Mesquí, el mal que deu tenir per tot.
3: Idò, i penja, t'ho dic, només per rentar-lo i esclarir aquella llana que queda... És mal que deu fer allò, les estirades.
1: Les estirades que tothom li dona, perquè allà no és un tot sol, no? Allà tothom, tota la família d'aquest senyor de Sant Joan, que el té que dur, tothom el fa net.
3: Tothom estira allà.
1: Tothom estira, mesquí. I després, a tot el vespre, que no el deixen que s'ajegui. Perquè no s'embruti, no li dona menjar perquè no faci res i s'embruti.
3: Pobre animal.
1: És que...
3: Ho facin ells és una cosa...
1: Que no...
3: L'animal és perquè no pot ratllar. Perquè pogués ratllar, no sé com et ginaria.
1: Hombre, podrien agafar un que fos d'aquests, com que s'assemblés a un bé i que duguessin... No ho sé, amb els anys, això. Els animalistes s'hi posaran en contra, perquè això és un poc de maltracte,
3: Mesquinet.
1: Jo comprec que són les tradicions, que tot ho hem vist, però que hi ha coses que penses...
3: Sí, hi ha coses,
1: mesquin, hombre, jo no ho sé, aquell home que el duu a coll també deu quedar cruixit, però bueno...
3: No deu tenir gens de calor, allò.
1: Ell ho fa per gust, i l'altre no, ell ho fa per gust.
3: Sí, no, això des de l'aigua.
1: I l'altre no, mesquí.
3: Es ve no ho demana.
1: No ho demana. I l'altre sí, amb aquella de sona de bé que du damunt.
3: Idò, pensa, vestit de pell de bé, d'aquest?
1: Deu agafar una urticària després.
3: Jo no crec que duràs 10 minuts.
1: No ho sé, me podrien pagar molt, però això, descalç, i és, bueno, jo vaig va anar a un puesto una vegada i va haver una, com una rifa, un dinar, i va haver una rifa, i vaig treure el llibre, un llibre, és preciós, de veritat, és preciós, de, només de l'Udesbé, en les fotografies, tot, no sé ara exactament, tot amb unes fotografies des de l'aigua precioses i tot, tot. Sí, sí. Perquè pesa un poc, perquè el volia dur per llegir quatre coses, però no sé, ja veurem, pesa molt i ja ve molt carregada. I veus tot això, tot el que li fan, tot, bé, t'explica tot, tot, tot, tot, tot, tot.
3: És una tradició.
1: És una tradició de fa molt d'any, claro.
3: Sí, i és guapo, perquè sí, mira,
1: però...
3: la segueixen i tot, però bueno, és que ho mira així, no és per tant,
1: hombre,
3: pobre animalet.
1: És que nosaltres sí. Podem fer una autocrítica en tot, quan potser veiem coses d'un altre puesto que no és... d'aquí,
3: claro, claro.
1: També ho deim de dir, sí. I fan això els animals, i fan allò l'animal, i això els toros aquests que els encenen, allò
3: sí
1: pot
3: no...
1: ser una tradició que tu vulguis, per allò que sí. Els hi posen es foc en ses banyes,
3: bueno, sí,
1: és que escolta, allò
3: els quinets pensen
1: és que...
3: i el que deim, la tradició,
1: no, tradició però
3: l'animalet no el demana. Diu, si l'amo també passa molta pena, em vas bé, però bueno, ell ho ha decidit.
1: Exacte.
3: Però, m'entens?
1: És com els toreros, que... me sap molt de greu, però els toreros...
3: Claro.
1: Se posen, guanyen i fan el que volen, i l'animal li fan desastres, perquè no li poden... Primer que els quasi mig droguen, després els hi posen les banderilles aquelles, després els hi claven allò...
3: Sí,
1: i després... Bueno, vull dir que...
3: Han de sofrir, pobrets, de sofrir, una cosa grossa.
1: I anar a mirar i anar a veure-los... Vull dir, jo estic
3: que,
1: tot en contra.
3: Que no hi aniria a veure.
1: No, i després que no. Això, no, això que diuen, mira, la de Sona Nacional, doncs mira, però jo no des de l'aigua no me representa, no, eh?
3: No, no, jo
1: sí
3: tampoc.
1: Que,
3: no.
1: Toros que fain això. Oh, avui estem molt reivindicatius, tia, amb tothom.
3: Sí.
1: Amb els animals, amb els homes.
3: La Maria.
1: Ai, sí. Però bueno, de cosa hem de ratllar també, hem de treure bueno, qualque tema,
3: sí.
1: Perquè si no
3: sí.
1: Està bé que faguem i diguem i opinem. No,
3: hombre, cadascú té la seva opinió.
1: La seva opinió, no jo no
3: hi aniria per res a les festes de Ciutadella,
1: no.
3: Però bueno, és la meva opinió.
1: Ara.
3: Si jo... m'agrada, jo ho trobo molt bé.
1: Guanya,
3: però...
1: ara resulta que vaig llegir, també, que això ho tindran que arribar a fer, que igual com ho fan ara en el pla baix, deixen entrar una quantitat de persones, després ja no deixen entrar més, perquè allò t'ho imagina't. Pues ara diuen que també volen fer, volen mirar a sa plaça, a sa plaça, perquè allà, perquè diuen que, com que diuen que vindrà tantíssima gent, dins la plaça aquella, bueno, hi cap el que hi cap. No, no hi pot haver més gent de lo que hi cap, també.
3: Sí, no, no,
1: però
3: n'hi ha més de lo que hi cap.
1: Bueno.
3: N'hi ha més, estan un damunt l'altre, i no sé com no hi ha més desgràcies.
1: És això, perquè... però quan surt el cavall que surt i ve d'aquella manera i no se pot decantar i cauen, és que pot haver una desgràcia molt grossa.
3: Sí,
1: I tindran que mirar, de dir, pues mira, tanta gent, no pot entrar més gent de sequiar.
3: No.
1: Això, no ho sé, no. Què passarà?
3: Sí.
1: Però bueno.
3: No ho sé. Bueno, mira,
1: les festes de Sant sempre són més polèmiques, les de Sant Joan.
3: Sí.
1: I ells ara els ciutadans també se queixen perquè ells troben que els hi han robat un poquet la seva festa. I han robat la gent que ve de fora, que fa una altra festa paral·lela a el que fan ells. Venen molta gent jove i gent d'aquesta, d'aquests al·lots de Mallorca, que venen tots els que hi proven, sí. Tots els pares els hi regalen per venir aquí i després, mira, el que hi ha.
3: Sí, sí, però bueno, ells també...
1: Ja, han posat molt...
3: Massa,
1: sí, ara...
3: I és el que hi ha, ara llevem de gent,
1: ara,
3: i que no poden entrar,
1: no. No, això serà quasi que impossible. però...
3: Jo no ho crec, però...
1: No, perquè aquestes no. Coses...
3: Anarem a puestos més tranquil·lets, eh?
1: Sí. Jo mira, m'ho miro per la tele.
3: Idò, mira,
1: ben fresqueta.
3: Ens tornarem a seure, farem una tapeta...
1: Una tapeta...
3: Com cada any...
1: Una cerveseta ben fresqueta...
3: Idò, sí.
1: I ala, i allà ho veig la mar de bé. I encara... se creurà, tia, que el de les corregudes, pas una panada, panada.
3: Allò
1: i jo penso, però bueno, perquè tinc que passar aquesta panada, perquè quan, i després les carotes que se tiren un damunt l'altre i penses de davant, sí. L'ofegaran.
3: Sí, l'ofegaran. No, basta tenir un tros de carota.
1: I jo penso, perquè m'ho mir.
3: Amb el que sigui, sí.
1: De vegades.
3: No. Sabudetes tranquil·les.
1: A Ciutadella, abans si ho podeu aclarir i abans si deixeu col·locar una dona, ja de passo.
3: Sí.
1: Ai, us mataran. Ai,
3: sí.
1: Molt bé, tia.
3: Ai, va. Vinga.
1: Un beso. I un beso, Toñi.
3: I saludar a tothom en general i un beso per vosaltres.
1: Moltes gràcies, tia.
3: A bé, sa mamà.
1: Bé, bueno, bé. Sí, bé, d'aquell bé, de que un sí. Pot de mal aquí, aquell... ronyons, aquí i allà, ara, bueno.
3: Avui estem bé i demà no tant.
1: I dic, ara demà tenim que anar a la doctora, bé, i jo li dic, i pensi dir-ho tot, el que té, perquè jo sí. Encara... vaig amb ella i li dic, demana això o això, perquè ella després se li oblida. I després sí, dic, i no li he dit això, la doctora. Bueno, bueno.
3: Ai, bé està.
1: Bé està. Bé, tia. Que passeu bona setmana, eh?
3: Igualment, nini.
1: Adéu.
3: Si puedes tener compañía,
1: no se puede pedir más. Bueno, i són i mig en punt, ja no puc obrir-te.

recordar-vos que avui nostres bandes no se podrà emitir, ja saben, eh? Santi ja ha començat de ple la temporada d'estiu de feina, però sí que tindrem, ja que ve, segona entrega amb el nostre company Nalitxo, amb aquest quiosco de músiques que té ell especials. Demà de matí, pues, a soles con Andrea. Tornarem a ser aquí, no, jo, dimarts que ve, si no hi ha res de nou, que dimarts que ve, serà dia nou, Donar les gràcies molt especialment, com sempre feim, a la genteta que mos ha cridat, na Juana Plaça, na Marga de Mo i sa tia Tiba. A tots els que no ho heu pogut fer, que escoltau sa ràdio, que passeu una molt bona setmana, gràcies per escoltar aquesta emissora. I no desconnecteu, penseu que tenim el fil musical i després a les 7 tindrem Nalitxo. Que passeu una molt, molt bona setmana. Adéu.

Ràdios Castell. Centres.4 de sa freqüència modulada.

Ràdios Castell. Centres.4 de sa freqüència modulada.

Ràdio Es Castell, l'emissora municipal més oriental del país. La teva ràdio.

Ràdios Castell, l'emissora municipal més oriental del país. La teva

0: Ràdio Es Castell, l'emissora municipal més oriental del país. La teva ràdio.
1: Do I feel jealousy when you're free without me? Maybe.

Ràdio Es Castell, l'emissora municipal més oriental del país. La teva ràdio.

Ràdios Castell. Centres.4 de sa freqüència modulada.

Well, that's the story.

0: Fantasmas en la noche detrás luz, vete de mí. No te detengas a mirar las ramas viejas del rosal que se marchitan sin dar flor. Mira el paisaje del amor que está.
1: Ràdio Es Castell, l'emissora municipal més oriental del país. La teva ràdio.

resultat del teu esforç som nosaltres. I esperem que quan ens miris et sentis tan orgullós del que hem aconseguit com nosaltres ho estem de tu. Perquè tot el que tenim i som t'ho devem a la teva dedicació, a les teves ensenyances i aquest cor tan gran que sempre troba espai per donar més. Ets molt més que un pare. Ets el nostre far, el nostre suport i sobretot la nostra alegria. Ets el centre de tot, el pilar que ens sosté i no podem imaginar una vida sense el teu amor i el teu exemple. T'estimem amb tot el nostre cor, papi. Gràcies per ser tu.

Ràdio Es Castell, l'emissora municipal més oriental del país. La teva ràdio.

Ràdio Es Castell, l'emissora municipal més oriental del país. La teva ràdio.

Ràdios Castell. Centre 3.4 de sa freqüència modulada.

Ràdios Castell. Centres.4 de sa freqüència modulada.

Ràdios Castell, l'emissora municipal més oriental del país. La teva ràdio.